0: de paso, ¿eh? Levántame el brazo, ¿eh? Y bien, te veo desde de todos lados, ¿eh? Tengo una cámara instalada solo para mirarte.
1: Instalada, me vigilas, eres el gran hermano.
0: Adiós, Patricia, chao.
1: Gracias.
2: Ecológica, y hay un secretario de Estado que ha dicho que los culpables de la
0: sequía... Claro, se puede imaginar quién ha sido protagonista hoy en la sesión de control al gobierno. Hermano Ricardo Rodríguez, Congreso de los Diputados, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo está haciendo la cosa?
4: Solidaria, que la FEM en la plaça del cine de la Xara, y normalmente la FEM junta en la comissió de festes de la Xara. La verbena és molt divertit, és la verbena, pues mira, enguany hi haurà servici de barra a càrrec dels quintos, i hi haurà servici de barra i també de menjar. Podran encarregar el menjar, n'hi ha un telèfon, jo ara no me'l sé, no me'l sé de memòria, però en el cartell sí que està.
5: El podem recordar, que jo el tinc quasi davant.
4: Vale, recorda-lo, per favor.
5: És 694221600.
4: Vale. Pues ahí normalment poden encarregar, si volen, el sopar. El servei de barra que fan, torna a repetir, la comissió de festes. N'hi haurà bocadillos variats i una beguda que seran 7 euros. També n'hi haurà hamburguesa completa i una beguda que també serien 7 euros, que poden triar. I després les queredilles fregides serien 3 euros. Això és el servici que donen els quintos. El que puga també es pot portar el sopar de cabasset, que diguem, i el postre, que seran tartes, com sempre el posarà amunt. Sempre intentem en esta verbena solidària, pues, rifem un jamón com a primer premi i com a segon premi un formatge i dos botelles de vi. Entonces el tíquet de la compra, de l'entrada en el qual participen ja directament en la rifa, és de 7 euros. I, bueno, hi haurà música, hi haurà regals també, i vols ser sorpreses, i molt divertit. I això seria el que, diguem, pues, com sempre fem a final de curs, seria a final de juny, per a acabar la temporada de lo que és això, les activitats, i després juliol i agost descansarem i tornem a reiniciar-ho en setembre. I jo, pues, des d'aquí vull agrair tot, com sempre faig, a tot el que la societat ens aporta, la solidaritat que n'hi ha tant en xiquets com en majors, perquè han tingut també una caminata solidària d'un col·legi de Paidos, en el qual també han fet una recaptació de 2.900 euros, i bueno, i tinc que dir-los que tot això és aporte per a tot el que aportem a la investigació. Hem donat ara 25.000 euros a l'Incliva i anem a donar-ne esta setmana 10.000 a l'Hospital General, i antes de juliol en donarem 10.000 a la FE. I, bueno, convidar-los a tots a que vinguin a la verbena, perquè ho passarem bé. N'hi ha un aforo d'unes 300 persones. I res, i dir-los, com sempre, que gràcies per tot i gràcies per estar ahí, per ajudar-nos a aconseguir els objectius estos d'ajudar els marals i ajudar a la investigació.
5: Uh-huh. On podem aconseguir aquestes entrades?
4: Ah, disculpa, sí. Mira, a partir del dia 15, en la nostra sede de Campo Torres número 13, en horari del matí serà l'horari de 11 a 1 i per la vesprà de 5 a 7 de la vesprà. I ahir, pues, de dilluns a divendres, ja dit, a partir del 15 podem aconseguir. I després la resta d'entrades que queden, pues, una hora antes, allí en la porta del cine.
5: Per què és tan important una iniciativa com aquesta per Amunt contra el Càncer?
4: Pues és important, a part de la recaudació, que puga ser important, perquè nosaltres la destinem sempre a millorar els tractaments d'esta enfermedad, és important veure que la solidaritat, l'apoyo, el ser solidaris és a voltes veure a tota la gent junta, acompanyant-nos en estos actes, acompanyant també, és molt important veure que participa gent que ja està lluitant contra aquesta enfermedad o ja ho ha superat, i tot veure aquest apoyo entre ells, perquè acompanyar no és sol és agarrar a una persona de la mà i portar-la a un puesto determinat, o com vulguis dir-ho, o ajudar, tampoc és això sol, és ajudar i acompanyar, és escoltar, és sentir que hi ha persones que t'entenen, que t'escolten, i quan veus a tantes persones juntes, està